0: José Manuel Rodríguez Uribes.
1: Más cosas.
0: Más cosas. En el Ayuntamiento del Real de Gandía han podido identificar a gente que, bueno, ya comentamos...
1: A incívicos, a cochinos.
0: Sí, a gente que dejaba sus restos en la basura. Sus restos no, los restos de su casa.
1: Eso sí, eso
0: mejor
1: sí.
0: Mejor dicho.
1: Eso sí.
0: Y bueno, infracciones contra la normativa municipal porque abandonaban basura, también depositaban vertidos no autorizados junto a los contenedores, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, dos titulares. Luego supongo que nos contarás más, pero ahora nos tenemos que marchar, que vamos a recibir ya a Mariola Just. Unos buenos consejos y regresamos con ella.
2: COPE Onda Naranja.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
1: ¿Tienes una comida de negocios? ¿Quieres compartir tu mesa con alguien especial? ¿O simplemente disfrutar de la compañía de tus amigos? En el Restaurante Club de Tenis de Oliva tenemos menús para todos los gustos y ocasiones. Restaurante Club de Tenis de Oliva, tu restaurante a diario.
4: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
5: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, Calle Asturias, Edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reservas al 96-284-1685.
6: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
7: Brasapan es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
8: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
9: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
2: La mañana.
10: COPE Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta. Continuem endavant en el nostre espai d'avui i, bueno, vostès recordaran que fa uns dies és dia major de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. En el seu campus ha convocat l'entrega dels Premis Magistrals. La veritat és que en aquell moment, bueno, per diverses causes es va tindre que desconvocar. Ho han desconvocat dos voltes, però això no vol dir que els magistrals no estiguen nominats i entregats, bueno, o a punt d'entregar-se. Què són els magistrals? Els magistrals són els premis que donen els propis alumnes als que consideren que han sigut professors claus en la seva formació. I, bueno, la veritat és que a la comarca de la Safor en tenim tres de magistrals per enguany i a una tenim la sort de tindre-la així en nosaltres. Mariola Just, bon dia, benvinguda.
11: Bon dia, gràcies per haver-me convidat.
1: Gràcies a tu per estar avui així amb nosaltres. Mariola, professora, però a més directora de centre.
11: Sí, és un afegiment.
1: Bueno, contamos, quin és el teu centre? Com el definiries?
11: El meu centre? El meu centre és el Gregori Mayans. És un centre laic, d'una sola línia, un centre molt familiar, intentem que l'alumnat s'enca com en casa, i clar, al ser un centre d'una sola línia, som pocs companys i clar, és una col·laboració contínua. I gràcies a ells, clar, he pogut desenvolupar sempre, pues, i ara més, la meva carrera professional.
1: Una carrera professional que ha de ser sí o sí vocacional, Mariola.
11: Sí, jo vaig a dir la veritat perquè jo no vaig a començar en això. Jo soc farmacèutica. I vaig treballar en farmàcies, que és una bona feina, però no em sentia realitzada. I quan la meva filla era menuda, vaig fer el màster d'educació, perquè sempre m'havia llamat, sempre. I em vaig posar a donar classe. Uh-huh. I la veritat és que avui en dia crec que és la millor decisió que vaig prendre.
1: Què és o què suposa per

0: tu donar classes, Mariola?
1: La meva vida.
0: És aquest contacte constant en els
1: sí,
0: alumnes.
1: La veritat és que tots els dies vaig molt contenta. És algo que m'agrada molt. I intento transmetre als alumnes l'amor que li tinc a la meva assignatura, perquè és de veres. M'agrada molt donar aquesta assignatura i intento sempre el fer-los entendre per a què s'utilitza en la vida quotidiana, com la pots gastar, que no és algo simplement teòric, que està ahí i és viure-la.
0: Ara ens has de dir quina és la teva assignatura.
1: Pues la meva assignatura és física i química.
0: Física i química, clar. Això, traslladar-lo al dia a dia, sobretot avui en dia, que tot va a través de la xarxa i els ordinadors, m'imagino que no és gens fàcil.
1: No, no és fàcil, però es pot compaginar perfectament. Entonces, jo soc de les que utilitzo les noves tecnologies per a fer presentacions, que s'agrada molt, però també utilitzo, i el centre segueix utilitzant, el llibre i la llibreta.
0: Sí.
1: I el bolígrafo, que és tan necessari per a poder-nos expressar correctament. Uh-huh. I compaginar-ho funciona a la perfecció.
0: Mariola, per què penses tu que... Perquè este és un premi que otorguen ni altres centres, ni altres professors, sinó alumnes que ja no estan en tu. Vull dir, són els alumnes que ja estan en la fase de la universitat i que diuen, de la meua època del escolar, el professor o la professora que m'ha marcat ha sigut, i en aquest cas t'han triat. Per què penses que t'han triat?
1: A veure, jo ja t'ho he dit, jo crec que es transmetís quan dones classe l'amor que li tens a l'assignatura. I això, sense voler, es dona a ells la seguretat de que és algo important també, perquè si és per al professor, també és important per a l'alumne. Jo sempre intento en classe donar-los molta confiança, escoltar-los molt, perquè així no es poden preguntar. Per mi mai una pregunta és rara, estranya. Mai es dona a entendre que no ho he estudiat, això no ho faig mai. Entonces, jo crec que aquesta confiança, aquesta estar prop d'ells, també tinc que dir que el meu col·le té aquesta avantatge, perquè som un col·le en una sola línia, i te tinc que dir que jo en la meva classe en guany tenia 4 alumnes en física. Entonces no és el mateix.
0: Clar.
1: Eixe record que tens el conte en les seues vivències. Tu es dius com has hagut el teu estudi, com has plegat hasta allí, que no has hagut una línia recta i que no passa res, que tot s'aconsegueix més pront o més tard. Eixa confiança que es dones, i al final també jo crec que la reben no sols per l'aprenentatge, sinó per la persona que està tots els dies amb ells.
0: Sí, el que sàpiguen que uno no l'encerta sempre a la primera i que el problema no està en equivocar-se, enganyar-se no és roïm. El que uno ha de fer és retornar al bon camí, no? O tornar a triar un camí que siga bo per a ells.
1: Evidentment, i es posa el meu exemple, sempre.
0: I també això de... M'agrada quan en dies que pregunten, perquè moltes vegades quan tu eres menut, i segur que tu també ho recordes, i preguntaves en classe, era com, mira, pregunta perquè no se ho sap. I en canvi, preguntar és el millor que n'hi ha en el món. I si no, que m'ho diguen a mi, que t'ho pregunte tot.
1: Jo penso que sí. I a voltes jo faig la gràcia que es dic que... Sí que te ho has mirat, quan te'ls preguntes. És que has pensat molt. I potser la pregunta no és tan interessant, però és de dir que així, has pensat molt, Però no per llevar-los importància, sinó perquè es faig entendre que sí que s'ho han pensat. I entonces no troben la conclusió real o no ho veuen. I entonces jo penso que aquesta confiança la tenen que tindre. I moltes voltes pregunten el mateix 3 i 4 voltes, però està en la nostra paciència l'explicar-ho.
0: Claro, explicar-ho fins que ho entenguen.
1: Evidentment.
0: Perquè, clar, la tasca del professor no és donar classe, sinó fer que l'alumne entenga el que estàs explicant-li, no?
1: Sí, i si ho has d'explicar, no sé dir-te les voltes.
0: És que faig falta.
1: És que faig falta.
0: És que faig falta. Mariola, què suposa per a tu este premi?
1: Uf.
0: A banda de la vergonya que estàs passant en les entrevistes.
1: Uf, a banda d'això, sí. Pues que... m'ha valgut la pena haver triat este camí i que la faena que jo faig dia a dia, que la faig amb molt de carinyo i no espere res a canvi, però sí que és molt agraït, conforme estan les coses avui en dia, ¿vale? Pues que uns alumnes el donen este agraïment perquè al cap i a la fi és un agraïment.
0: Sí, no, no deixa de ser un premi honorífic, per dir-ho d'alguna manera.
1: Evidentment. I el fa que tots els dies, que hi ha mal, sempre ho il·lusió, per anar a este centre, que de veres que m'ha donat la vida a este centre, ¿vale?, encara vaig amb més alegria, pensant que el que faig estic fent-ho bé.
0: Mm-hmm. Claro, és allò de bueno, per lo menos, no sabrem si els ha calat bé la física o la química, però per lo menos el sistema sí que ho tenen clar, no?
1: Sí.
0: Mariola Just, enhorabona, perquè, com tu dius, no?, el millor premi que n'hi ha és que a un li reconegui a la gent la seva dedicació, no? I jo crec que això en les teves paraules es denota. Enhorabona, moltes gràcies per haver estat avui a nosaltres i espero que no ho hagis passat tan mal.
1: No, moltes gràcies a vosaltres, però clar, per a mi no és la meva feina habitual, per tant és normal trobar-se un poc nerviosa.
0: Bueno, però això també està bé, sobretot per a que els alumnes vegan que uno s'ha d'enfrontar moltes vegades a allò que mai no havia pensat i que, bueno, en bona predisposició tot acaba així, no?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu i enhorabona de nou.
2: La mañana.
3: Cope Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Pues vamos a seguir contándotelo, pero ahora nos vamos rápidamente a que sea Pilar García de la Granja quien nos ponga al día. En unos minutos volvemos. Hasta ahora mismo.
5: Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
6: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
7: Estar informado.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el puerto de Tenerife, última parada del Papa León XIV en nuestro país. Tengo frente a mí, además del Océano Atlántico, unas 30.000 personas que llevan aquí desde las 8 de la mañana para asistir y contarte este último acto de la visita histórica de su santidad. Mira, hoy es un día de emociones. Los equipos de la COPE hemos seguido a su santidad y 13TV, el Papa durante toda la semana, y su visita ha dejado en todos nosotros, por supuesto en mí también, una emoción indescriptible. Este es un Papa cercano, este es un Papa profundo, este es un Papa didáctico, pedagógico, habla a los cristianos, pero también a los que tienen dudas o directamente a los que no son creyentes. Este es el Papa de las personas.
8: Y desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas. Deténganse, conviértanse, rompan esas cadenas y liberen a quienes tienen bajo dominio. Devuélvanlo arrebatado y reparen cuanto puedan.
9: En Los Ángeles debuta.
5: Y además hay que decir algo sobre los españoles, ¿eh? Somos capaces de lo mejor, de lo bello y de lo bueno. La organización simplemente perfecta, sin incidentes, todo ordenado, incluso cuando el Papa se ha saltado el protocolo, algo que hemos descubierto que le gusta y mucho. En Madrid, masas inverosímiles han acudido a actos sobrios y centrados. Barcelona ha exhibido esa capacidad para organizar los espectáculos más bellos del mundo y los canarios nos han enseñado su humanidad y su cercanía. Sus majestades los reyes también han estado en cada momento donde debían estar. Han ayudado a que la imagen que hemos proyectado sea la de un país moderno pero respetuoso con las tradiciones. Y el gobierno ha participado en la esperanza de que se les pegara algo. En fin, todo ha sido ejemplar, pegárseles poco, ¿eh? Al Papa se le ha visto feliz, los españoles en todo el mundo han descubierto un Papa que quiere bendecir a los niños, a los niños voladores, que se para con todos y que todo le interesa. Se ha pegado una paliza que los que tenemos 20 años menos que él no sabemos cómo ha podido soportar, sin una cara de cansancio, sin una queja, sin un atisbo de esfuerzo físico e intelectual que un viaje como este exige, ¿verdad? Y lo que a mí personalmente más me ha gustado es que su santidad nos está tratando como adultos. Ha dicho lo que tenía que decir sin estridencias, de una manera rigurosa, intelectualmente impecable. A los madrileños les habló de la fe, de la oración, de la santidad. A los políticos en la sede de la soberanía nacional les ha hablado del valor de la vida humana, de la dignidad de todos los seres humanos, inmigrantes o no, de la paz, de la libertad, de la responsabilidad, de la limitación del poder. En Barcelona ha hablado de unidad, se ha dirigido a los presos diciéndoles que Dios les sueña mejores. Ha rezado el rosario ante la Virgen de Montserrat. En Canarias ha agradecido la generosidad de sus habitantes. Ha hablado de y con los inmigrantes. Ha abordado el fenómeno de la inmigración de manera integral. Todo ha sido emocionante, sincero, auténtico. Ni una sola impostura de las que tanto hemos abusado en España, ni una sola concesión a la galería. Ha resaltado lo bueno que tenemos y nos ha puesto metas, lo que podemos alcanzar. Yo lo resumiría así: el Papa nos ha retado a ser mejores. Y vaya si podemos hacerlo. Alí.
2: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
5: Al lío porque hay mucho y otras noticias en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
5: Mientras esperamos a que llegue aquí su santidad, el Papa León XIV, hay que hablar otra vez más de cloacas.
7: Sí, porque el juez Pedra cita el 25 de junio al abogado Jacobo Teijelo, quien representa a Santos Cerdán. Teijelo, junto con la fontanera socialista Leire Díez, se reunió dos veces con Diego Villafañe, ex mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
5: Yone Belarra.
7: La justicia la condena a pagar 9.000 euros al juez Manuel García Castellón por llamarle corrupto. La líder de Podemos ha asegurado que pese a la multa no van a conseguir que se calle.
5: Optimismo.
7: El de las bolsas europeas ante un posible acuerdo de paz, a ver si esta vez llega entre Estados Unidos e Irán. A esta hora el IBEX 35 sube casi un 2,5%. El precio del barril de petróleo baja por debajo del umbral de los $90.
5: Y hablando de bolsa, SpaceX.
7: La compañía de Elon Musk realiza hoy el mayor debut en el parque de la historia con un precio de $135 por acción. Musk se convertirá en billonario, Pilar.
5: Y en el deporte, tiempo ahora para el Mundial con Movistar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
9: Pilar, buenas tardes.
5: ¿Cómo hubieras disfrutado aquí con nosotros?
9: Pues seguro, y estoy disfrutando a través de las ondas con las narraciones que está haciendo la cadena COPE, como del Mundial que empieza hoy en Canadá y en Estados Unidos. En Los Ángeles lo hace con un Estados Unidos-Paraguay. Cuéntanos, Germán Dobarro.
10: En Los Ángeles debuta Estados Unidos contra Paraguay a las 3 de la mañana. No va a acudir Donald Trump. En representación de la administración republicana acudirá Marco Rubio, secretario de Estado. Los estadounidenses, dirigidos por Mauricio Pochettino, forman parte del grupo D junto a Australia y Turquía y tienen como figuras principales a Pulisic, McKennie y Serginho Dest. Los paraguayos vuelven a un mundial 16 años después y estarán arropados por unos 4.500 seguidores.
9: Este partido es a las 3 de la madrugada, a las 9 de la noche en Toronto. Se pone el mundial en marcha en Canadá con el Canadá-Bosnia. José Manuel Oliva.
11: Sí, todo está preparado aquí en Toronto para el estreno de una de las anfitrionas, Canadá. Habrá pequeña ceremonia inaugural con la actuación de la cantante Alanis Morissette, Canadá que busca su primer triunfo en un mundial. En la selección canadiense, dos representantes del fútbol español, ambos jugadores del Villarreal, Oluwaseyi, que será suplente, y Teyun Buchanan, que apunta a ser titular. Enfrente, Bosnia, que eliminó en la repesca, recordemos, y dejó fuera del mundial a Italia.
9: Contamos, Pilar, en el tiempo de juego del mundial a partir de las 8:30.
5: Claro que sí, gracias Corrochano.
12: Da igual dónde estés,
13: da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
15: en la misma jugada,
16: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
17: cuando todo eso llega,
16: entonces sí, entonces somos uno.
18: Somos uno.
19: Somos uno.
20: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: La mañana.
3: COPE Onda Naranja.
21: La importancia de quien te lo cuenta.
22: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia. Kia, socio oficial de la FIFA.
23: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
24: ¿Te preocupa que tus padres estén solos en casa? En Cuídame te ayudamos a cuidar de ellos con nuestro servicio de atención a domicilio bonificado a través de la Ley de la Dependencia. Y ahora, además, Estrenamos nuevo espacio en Gandía, en calle Roig de Corella número 6, con talleres de memoria, bienestar y actividades para mayores pensadas para relacionarse y mantenerse activos. Infórmate en el 962-05-3262 y reserva tu plaza. Cuidavi, la mejor atención, nuestro mayor compromiso.
13: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
15: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
2: La mañana.
3: COPE Onda Naranja.
2: Estar informado.
0: Pau Pérez, molt bon dia, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més obrint l'Àgora de la Safor.
17: Hola, molt bon dia, Carme. Molt bon dia també a l'audiència de la nostra cadena. I així és, encara recordant aquesta fideuà de Gandia que vam viure esta setmana, obrim l'Àgora de la Safor.
0: Molt bé. Una àgora que, bueno, torna de nou a casa, no?
17: Sí, tornem a Oliva. Tu saps que Oliva per a mi és una ciutat màgica que sempre recorde i que sempre pense molt en coses d'Oliva. I pensant en Oliva, ja fa temps que volia portar així a l'Àgora a un amic que és un creatiu, que és un productor audiovisual, que és una persona que està fent molta producció audiovisual, també docència, i no és altre que Jordi Todolí Pons. Mm-hmm. Ell té un projecte empresarial que es diu Catangos Films, però diguem que este és un programa de perfils personals si volen conèixer un poc a la persona.
0: Doncs crec que el tenim ja nosaltres, així és que si et sembla, Pau, el que fem és saludar-lo i donar-li la benvinguda a Jordi Todolí. Molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
18: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
17: Hola Jordi, bé, què tal? Benvingut a l'Àgora. Sí, totes les persones que venen et preguntem un poc, pues, qui és, d'on prové, què ha estudiat o a què se, quina trajectòria ha tingut Jordi Todolí, pues, abans del moment actual que vas a llançar-nos pues, una notícia avui important, però sí que volen saber un poc quin camí has corregut fins a arribar fins ací. Qui és Jordi Todolí?
18: Ui, pues és algo complex. Jo vaig estudiar telecomunicació, l'enginyeria tècnica en l'especialitat de servei d'imatge, i i mentre estava estudiant encara vaig començar a dedicar-me al so, sobretot. Jo vaig estar quasi 11 anys com a tècnic de so en directe. I quan em vaig cansar de fer quilòmetres a des hores, vaig decidir muntar-me una productora audiovisual, que era una altra rama del que havia estudiat, que també m'interessava moltíssim, perquè clar, tot el que estigui relacionat amb la imatge i el cinema sempre m'ha atret. Entonces vaig tindre la possibilitat, vaig conèixer a la meva sòcia, Estela Blasco, i la veritat és que des d'entonces fins ara hem anat creixent poc a poc i a dia d'avui ens dediquem a fer audiovisuals de qualsevol tipus, des de vídeos, documentals, a inclús coses un poc més complexes com les que estem fent ara en Oliva.
17: Correcte, i la vostra marca, la marca d'aquesta societat és Catangos Films, no? Es diu
18: Catangos Films, sí.
17: Catangos, sí, sí.
18: Van voler
17: sou com el gat i el gos, no? Esteu barallats, no?
18: Sí, no? Barallats no hem estat mai barallats, però sí que cadascú en la seva marca prèvia personal sí. Estela estava relacionada amb un gat, jo estava relacionada amb un gos i ho van veure clar. Entonces vam voler també ajuntar un poc el nostre, la part més valenciana del gos i una part un poc més internacional del cat i mos va quedar Catangos Films, que bueno, la cosa ja portem quasi 13 anys o 14 inclús.
17: Sí, jo te recordo moltes coses. Estàs fent un gran treball a la fila Pirates, Anes Moros i Cristian d'Oliva, no sé, t'he vist en molta producció. I la veritat que estàs en un nivell ja molt, molt important. També has fet temes de docència, no? A l'escola d'adults. Sé que has treballat també temes de...
18: Enguany hem fet a l'Escola d'Adults d'Oliva, la Serafí de Centelles, hem fet un taller de cinema que de fet estem acabant-lo ara. Avui, de fet, bueno, ahir de fet vam fer la presentació de final. El taller consistia en fer un curtmetratge, eren 12 sessions, i diguem que passaven per tots els passos d'una producció audiovisual o d'una pel·li o d'un documental. En aquest cas vam voler fer una ficció i vam anar passant per tot. El guió, la preproducció, vam aprendre un poc tots també, gastar càmeres, il·luminar un poc, el llenguatge narratiu, que és el més important per a mi de la meva feina. I nosaltres vam anar passant per totes les passes i justet ahir vam estrenar el curtmetratge.
17: Que guai, un projecte educatiu en este cas. Pues molt bé, Jordi, nosaltres així a l'Àgora de la Safor sempre tenim com un tema central, una notícia que s'estrella, que és el que, pues no sé, el que ens fa cridar-te per a que ens parles. Tu saps que a Oliva tenim una joia patrimonial, que és el Palau de Centelles, que està des d'anys... És un tema diferent al Palau d'Esborja de Gandia, perquè el Palau de Centelles està en una fase de reconstrucció o de reimaginació, pues, diguem, encara falta molt per fer, no? Però tu has fet un pas endavant i has fet un projecte audiovisual que ens permet un poc imaginar-nos a tots els que estem per allà, per la zona del Centre Històric d'Oliva, com seria el Palau de Centelles. Parla'ns un poc d'aquest projecte que vas a presentar o acabes de presentar.
18: Pues este proyecto en realidad ve de un proyecto anterior, es un proyecto que al final está convirtiéndose en algo de ya recorregut, y van a comenzar fa uns anys fent un documental sobre el Palau de Centelles, que per desgracia está prácticamente totalmente desaparegut, y van, com tenien moltíssima documentació, van voler reconstruirlo en tres dimensions i fer un documental recorrent les zones més nobles del palau. Entonces, per aquesta banda ja tenien molta feina avançada i a la regidoria de turisme d'Oliva volia buscar una forma de que la visita del palau fos un poc més interessant, perquè a dia d'avui vas per el recinte i realment no tens la sensació d'estar en un palau. I com diguem, la part més física, la part més d'obra, encara que està en projecte, tardarà uns quants anys en tirar-se avant. Van pensar de fer una reconstrucció digital. Com ja teníem part de la maqueta feta, la van completar, i ara el que hem fet ha sigut una ruta guiada per els carrers del recinte que conformava el palau, en el que podem veure a través del nostre telèfon les vistes que veuríem en el segle XVI.
17: Entonces, la mateixa pantalla del telèfon, no?
18: Exacte. Exacte. La idea era fer una ruta que fora còmoda per a tots, que qualsevol avui en dia porta un telèfon en la butxaca, que sobretot el que volíem és que fora interessant i accessible. Llavors el que vam fer va ser crear una aplicació que a través del GPS va localitzant en quin punt exacte del recinte estem, i llavors oferint-nos contingut tant en narracions com en visual. I està tot pensat per a que siga totalment accessible per a qualsevol persona amb dificultat.
0: És a dir, és la forma de no, clar, és la forma de no tindre que imaginar el palau, sinó de vore-lo.
18: De vore-l in situ, de vore-l en el mateix lloc. Perquè ja havíem fet, de fet està tot inclòs en el nou portal amb aprofitat per aglutinar tot el que havíem fet sobre el palau. Ja teníem un recorregut virtual en 360 a través de les estàncies nobles, de l'interior del palau. Digamos. Ara el que hem volgut fer és passar tot això a ruta de carrer. Estan la mateixa tecnologia, hem passat a fer una ruta dels exteriors del palau, de manera que, per exemple, quan arribem a una torre, podem veure el que veuríem des del peu de la torre i també des de dalt, ja que no tenim la possibilitat de pujar dalt, perquè la torre ja no està, per lo menos poder veure les vistes que veuríem des d'ahí.
17: Ya. Pues caray, pues y a este proyecto ya es poden gaudir de ell. Es un proyecto públic de accés open access per a totes les persones i ja es pot visualitzar ese Palau de Centelles.
18: Sí, desde avui mateix està ja disponible i es pot entrar a través de l'adreça directament, que és palaudescentelles.es o escanejant qualsevol dels codis que hi ha a les plaques repartides per el recinte. N'hi ha una part de l'aplicació que està pensada per a fer-la des de casa o des de qualsevol lloc, però el que seria la ruta guiada, lògicament, només s'activa quan estàs allí. De manera que, si obriu l'aplicació des de fora del recinte, podeu accedir a contingut molt interessant, perquè hi està el documental que farem fa uns anys, també està la visita 360 als interiors, una galeria de fotos, etc. Però per a poder gaudir de la ruta i de tot el contingut entre 60 i realitat augmentada que està des de la ruta, hi ha que acudir al lloc. No es pot fer des de casa.
17: Ja, caram, pues ja tenim ganes de gaudir-lo i de recordar, no?, la vida de Centelles, el Palau de Centelles, una gran obra, una joia patrimonial que pues Oliva va perdre, no?, i d'esta manera pues podem d'alguna manera recuperar-ho. Pues moltes gràcies, perquè has fet un gran bé públic i anem a gaudir-lo pues totes les persones, clar. Pues molt bé, Jordi, nosaltres hasta ara, a més, sempre una cosa que fem és missatges a la gent jove, no? Tu què li diries a la gent jove que comença, que vol fer un camí en el món audiovisual, artístic, el que siga, no necessàriament muntar una empresa audiovisual, sinó fer un camí en el món de les arts. Quins missatges llançaries?
18: Pues que busque, que li apassione el que està fent. Si a l'hora de triar els projectes tria algo del que realment disfruta, pràcticament no tindrà que anar a treballar ningun dia. Estarà jugant tots els dies. I si a més fa algo que siga un bé públic, com divulgació o qualsevol cosa de cine, la satisfacció que tens a posteriori és enorme. Perquè per un costat disfrutes de la teva feina, però després tens la satisfacció de veure que estàs oferint algo interessant i instructiu a la gent.
17: Home, clar que sí. Pues molt bé, pues queda dit, queda expressat i així és. Qui treballa el que li agrada, pues clar, en veritat pues no treballa, no? Està gaudint d'aquestes coses. Pues molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ja formes part d'esta Agora de la Safor, ja eres un membre més d'esta comarca que ha vingut a caminar amb nosaltres, en Carmen i amb mi, i que pues d'alguna manera pues has contat un poc a què te dediques i el que fas. A partir d'ara visualitzarem el Palau de Centelles i ens en recordarem de tu.
18: Pues encantadíssim, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer que hagis estat amb nosaltres, Jordi, gràcies.
18: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: I Pau, ara ja estava jo ja descarregant-me l'aplicació.
17: Jo també no puc esperar, necessite veure-ho ja, però sí, només acabem de gravar este programa, pues ja podrem, vaig corrents a veure-la.
0: Pau Pérez, ves a veure-la, però no t'oblides que divendres que ve tornem a obrir-la ara.
17: Clar que sí, seguirem intentant, pues no sé, dir coses interessants i amb gent interessant d'esta comarca.
0: Gràcies, fins la setmana que ve.
17: Moltes gràcies, Carmen.
1: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
21: La importancia de quien te lo cuenta.
4: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
21: Sin dudar, Nissan Almenar.
4: Alarmas Texec Seguridad, 636-930084.
6: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.
8: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo.
7: Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.